0: 100.1.
1: Pero la bola va tiri, va tiri, va. Va tiri, va tiri, va. Va tiri, va tiri, va.